like Brigitte Bardot. Look at the people.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata B2, s'ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
3: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, I sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
2: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, DJs i animació.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
5: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patir-se amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participa de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, t'asseguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta, he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
5: Sí, sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
4: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
6: Una furgoneta dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer, o al lloc on haguem de

0: l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'Avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
1: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al Passeig Marítim a partir de 14:45 de la tarda. Els castellers al Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidària organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 11:45 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata B2, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
3: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu de que aquell dia doncs, hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:45 a la plaça Pere IV.
2: Un dia abans, el dimarts dia 11.
3: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:45, que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
2: El moment més esperat arribarà aquest dijous 13 d'agost amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els castellers del Foix, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, acompanyats pels grallers de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Mitja hora més tard, als jardins de Can Travé, Josep Marcilles serà l'encarregat de pronunciar el pregó que donarà inici i tret de sortida oficial als dies centrals de la Festa Major.
3: En aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcillas. Ell explicarà els motius pels quals se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i tots els que van formar part de la comissió vam creure que era, havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent.
2: Segons ha explicat la regidora de Cultura, enguany es consolida el canvi introduït l'any passat en el format del pregó. Després de traslladar-lo del migdia del 14 d'agost al vespre, el dia 13, el dia abans, aquest 2026 l'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 9:15, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé. L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Tana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències. Dissabte 15 d'agost, dia de la Festa Major de Cubelles, serà un dia marcat pels actes més tradicionals, amb la cercavila d'entrada d'ofici, la missa solemne i la posterior cercavila i ballada final de l'agrupació de balls populars a la plaça de la Vila. A la tarda, dissabte 15 d'agost, també tindrà lloc la competició de construcció de castells de caixes de beguda organitzada pels castellers del Foix. I també hi haurà la mateixa tarda del 15 el triangular de futbol amb la participació dels equips sènior A i B del Club Futbol Cubelles i la Unió Esportiva Cubelles, que servirà també per homenatjar a Lluís Pineda, soci fundador tant del Club de Futbol Cubelles com de la Unió Esportiva Cubelles. També la mateixa tarda del 15 d'agost, dissabte, a les 8 i a les 11 de la nit, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Ribel hi haurà una doble actuació de l'Orquestra Internacional Meravella amb concert i ball. Paral·lelament també a les 11:30 de la nit del 15 d'agost d'aquest dissabte, a la plaça de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, hi haurà una actuació del grup Riff Doctors. Així mateix ho ha explicat la regidora de Cultura, Renata B2.
3: Meravella que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la comissió de festes, i és que l'orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí, i per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, el mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, el mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continuarà diumenge 16 d'agost amb una visita guiada a l'Espai Natural del Foix, un espectacle familiar amb els germans Carton, una ballada de country lines dance i el concert del cantautor occità Jordi Vidal, organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Amb aquesta intensa programació, Cubelles viurà aquests dies de Festa Major amb tota una combinació cultural popular, música, esports, tradició i activitats familiars, compliran tant els carrers del municipi durant tot el cap de setmana com també altres places i llocs destacats per celebrar aquestes actuacions.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Avui a l'entrevista audiovisual tenim a representants del pubillatge infantil perquè estan doncs a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'Arauet del pubillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
4: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pubillatge.
2: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
5: Hola, gràcies.
2: Què tal? Com estàs?
5: Molt bé.
2: Quants anys tens, Ainhoa?
5: Tinc 12 anys.
2: 12 anys. I també t'has presentat, no?
5: Sí.
2: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
5: Sí.
2: I d'altra banda tenim a l'Andriu Kennet. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal?
6: Hola.
2: Andriu, quants
6: Hola.
2: Anys tens, tu?
6: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pubillatge.
2: Molt bé. Doncs tenim a l'Araguet, Biel Pou, a l'Alfadrinet, Andriu Kennet, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pubilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pubillatge infantil. D'altra banda tenim també el pubillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pubilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pubillatge. En el vostre cas, pubillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pubillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
4: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles. Una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pubillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Reuet.
2: Molt bé. Anem a preguntar-li també a l'Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
5: Pues, bueno, estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
2: I va sortir.
5: Sí.
2: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kennet. Andriu, com ho recordes tu?
6: Bueno, la meva mare era...
2: Havia estat pubilla, no?
6: Sí, havia estat pubilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
2: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
6: Sí.
2: De casa. Ta mare va fer el pas, no? En una altra època. Va ser, doncs, pubilla, ho va viure, i volia que tu també ho visquessis, no?
6: Sí.
2: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida
6: no.
2: Us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs, no sé, què era el pubillatge, Kennet? Tu ho sabies, què eres?
6: No.
2: No. Biel?
4: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem.
2: Jo i Noa.
5: Jo tampoc.
2: No ho sabíeu. No. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs mira, formeu part del pubillatge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
4: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs mira, formes part d'aquesta gran família.
6: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais, vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
2: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la Dameta?
5: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era... quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
2: O sigui, us pensàveu, vosaltres, en primer moment pensàveu, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Brema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensàveu que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que heu anat per tot Catalunya, no?
6: Sí.
2: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Araguet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
4: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, de que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, en la seva personalitat i el seu poble.
2: Aviam, l'Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pubillatge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, un poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
5: Doncs, pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
2: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest viatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Perquè tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el viatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenet, en tens moltes, tu?
6: Sí.
2: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
6: Moltes.
2: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
4: Totes no, però bastantes sí.
2: I la Ainhoa, què? On les penges, tu?
5: A la banda.
2: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat. Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
4: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i Fa 4 anys vaig conèixer la Pobilleta d'Andorra i ara encara seguim quedant. I la seva germana gran aquest any s'ha presentat a Pobilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
2: És el record que t'emportes per sempre. Mm. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
5: Tant, no sé jo.
2: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
5: No.
2: No? No. Però hi ha hagut algun moment especial, alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que he anat per molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has visitat.
5: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
2: No te'n recordes?
5: No.
2: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
5: Sí. Sí.
2: Heu estat a Sitges?
5: Sí.
2: O sigui, la comarca l'heu fet, sí?
4: Ah, no, Sitges no.
2: Sitges no?
5: Era de Grans.
2: Ah.
4: Sí.
2: No. Heu anat a Vilanova?
5: Sí.
2: Sí. I més lluny que Andorra, algun altre poble que recordeu?
4: Andorra crec que és el més lluny.
2: És el més lluny?
6: Sí.
2: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que he... Algun altre lloc que heu anat?
4: Després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll, també.
2: Ripoll, molt bé.
4: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deien els Liantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar, després també hi havia Calella, Cubelles i alguns pobles més.
2: Uh-huh. Andrew, algun moment especial? Va, has fet molts amics i amigues?
6: Sí.
2: Sí? Com és aquesta relació entre vosaltres també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara? Sí. Potser abans us trobàveu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us heu conegut aquí a través del pobillatge.
6: Aquí a través del pobillatge.
2: Clar, no el coneixies, el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
6: Bueno, ha estat guai.
2: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
4: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com pla i aquest és rodó amb brilli brilli.
2: Amb brilli brilli.
4: Aquest és de la Catalunya Central.
5: Solsona.
4: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicovelles.
2: Sí.
4: Que és aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre, Vilassar de Mar.
5: D'Odena.
4: Odena.
2: Es podem fer una idea, eh? Dels llocs on heu anat.
4: Cambrils.
2: Moltíssims llocs, eh?
4: Aquest és de Mandresa, Calella...
2: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, no, comencem. Arribes, sigui on sigui, eh?
5: Sí, arribes i, bueno, hi ha llocs on et dan algun regal, i no sé si el Quenet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
2: Demaneu pins? Només arribar ja demaneu pins? Sí.
5: Sí.
2: Sí. Molt bé.
5: I després està l'acte.
2: Sí.
5: I quan acaba, o tornem a pedir pins, o ens anem cap a casa.
2: Molt bé. Aquest acte, com és? Biel, com és aquest acte on participeu?
4: Doncs a l'acte, primer, hi ha com... les caïdes per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenet i l'Ainhoa van junts. I hem d'entrar. Llavors ens assegem a les caïdes i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors després diuen unes paraules... tot el que li ha semblat al pobillatge.
2: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant deixeu el mandat. I per tant, tots feu un discurs, tots parlen, cadascun de vosaltres?
4: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el pubillatge i més coses.
2: És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu, perquè heu pogut anar a diferents festes d'aquí, no?, del municipi. Com explicareu alguna d'elles? No sé, la festa de la Verema, que suposa que també heu viscut coses noves, Kenet.
6: Bueno, hi ha algunes festes que jo no sabia que existien i pues, quan vaig proclamar-me pues, vaig viure totes les festes majors que jo no havia vist.
2: La festa major,
6: sí.
2: El Fadrinet, et quedes amb la festa major. L'has viscut diferent?
6: Sí.
2: Sí. Bé, les festes, hem dit la festa major, però clar, heu après molt de Cubelles.
4: Sí, a la festa major doncs, també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la Verema també vam provar una cosa nova que és trepitjar raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
2: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser amb tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
5: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
2: involucrada allí. Plenament, sí. No?
5: O amb el pubillatge o amb els timbals.
2: Sí.
5: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
2: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat, ell ha dit els castells. Vosaltres esteu a alguna altra activitat? No sé si feu...
6: Bastons.
2: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
5: Bueno, els timbals.
2: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars. Sí? Ara, si parlem una mica de les proves de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que es vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
4: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils, es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser aragüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà aragüet i fadrinet.
2: Ei, Noa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
5: Doncs quan tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Biet, et fan unes preguntes i quan surt és com... Uf, ja està.
2: Ja està.
5: Ja està.
2: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen tampoc, no? T'ajuda, no? El jurat també, quan et fa preguntes? Sí. I com ho vas viure tu?
6: Bueno, Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
2: Val, per preguntes fàcils, no?
6: Sí.
2: Com aquesta entrevista, no? Que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també de, sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
4: Sí, després també pregunten si fem alguna cosa més de cultura, com ara bé si fas panderos, que estiguis com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
2: Molt bé. Clar, perquè vosaltres si us definiu una mica, si diem com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
4: Doncs jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona de... que té ganes de viure coses noves.
2: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? I no, tu com et defineixes? Com
5: doncs,
2: és l'Ainhoa?
5: Jo crec que sóc divertida. extrovertida i curiosa.
2: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
6: Bueno.
2: Com ets? Ets obert?
6: Sí, obert soc.
2: Sí?
6: Sí.
2: Amb ganes de fer amics?
6: Sí.
2: Podríem definir-nos així? Tímid? O
6: bueno,
2: no?
6: Una mica.
2: Una miqueta.
6: Una miqueta. I... res més.
2: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
4: No.
2: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi ha hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades... Esteu sempre a punt quan arribeu al municipi? Ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar...
4: Bueno, depèn de quines sorties, sí que vaig amb el vestit, o depèn de quines em vesteixo allà.
2: No sempre porteu el vestit, eh?
4: No.
2: Us agrada portar els vestits?
6: Bueno, dona una mica de calor.
2: Fa calor.
4: A l'estiu dona bastanta calor, a l'hivern estàs ben tapadet i a l'hivern, quan fa fred, portem també una capa.
2: Una capa, mal, molt bé. I bé, alguna cosa divertida que us hagi passat, no sé.
5: Doncs jo me'n recordo, no sé en què poble va ser, que quan vam acabar l'acte ens van donar de sopar i el Biel i jo vam anar a la fèria.
2: A la fira, eh?
4: Ah, sí, vam anar a la fira i doncs ens vam pujar doncs, a conxonetes i coses d'aquestes.
2: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
5: sí,
2: això?
5: Sí,
4: sí. Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames, de despedida.
2: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen, que ho diu així?
4: Doncs la majoria de gent del pobillatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
2: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
4: sí.
2: No? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del pobillatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no? Amb altres pobillatges. Igual també us acompanyen,
4: sí.
2: No?
4: Sí.
2: Tinc entès,
4: sí.
2: No?
4: Sí.
2: Que hi ha gent que no caduca mai. Vull dir,
4: ja.
2: Que li devia seguir, no?
4: Sí.
2: En el vostre cas. Aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets araüet de cas.

0: Ovella, si comences amb 19, faries 20 i 21 i ja podries conduir i fer més botellón, que ho fan molt
1: Ui,
0: als
1: ui,
0: salons i coses d'aquestes.
1: ui. Molt bé. En tot cas, entenc que teniu més llibertat quan sigueu l'etapa adulta perquè ja podeu
0: Sí.
1: anar als llocs. Ara mateix us acompanyen els pares, no?
0: Sí,
1: Pares i
0: sí,
1: mares.
0: sí.
1: Com ho porten també a la família, això d'anar cap aquí, cap allà, no? Perquè feu una representació constant, no? Arreu de Catalunya.
0: Sí,
1: Sí.
0: bueno.
1: És maco, no? També anar amb
0: Sí,
1: els pares,
0: sí.
1: no? Sí, que deu ser intens i deu ser també, és un compromís, no?
0: Sí.
1: Intentar
0: Sí.
1: anar a tot arreu, no?
0: La meva
1: Sí.
0: mare està farta. La
1: Clar,
0: meva.
1: al final també heu de complir molt, no? Això
0: Sí.
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu amb tot el bo, no?
0: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit... us han fet regals, no?
0: Sí,
1: Sí.
0: en algunes sortides.
1: Sí.
0: Sí, en algunes sortides on estan els seients, ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me'n recordo que quan era fadrinet, ara el Rauet no ho han fet, però a una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven molt de menjar. Ens donaven com un puré de fruites, i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no? Perquè dieu, no? I potser
0: Sí.
1: productes típics d'aquell municipi, també.
0: Bueno,
1: Galetes, oli, no sé si
0: sí.
1: coses així. Productes
0: A
1: típics
0: vegades, sí.
1: tradicionals.
0: O alguna llibreta. O alguna... Coses.
1: Sempre cau alguna cosa.
0: Sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar, la gent que ens escolta, que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas, perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això i que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual, doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més. Què els diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pubillatge es mantingui en el temps, sabent que aquí abans hi havia pubiller hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures, no?, del pubillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé quin missatge donaríeu vosaltres.
0: Doncs donaríem que és bo sortir i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I no, què els hi diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu, el missatge a la gent que ens
0: Doncs,
1: està mirant ara.
0: jo diria que jo penso que estar tot el dia tancat a casa és com fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia i el pubillatge és com surts a conèixer gent, a passar-ho bé i
1: I no saps
0: divertit.
1: què passarà.
0: És com un videojoc, el pubillatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andrew, missatge. Mira, la càmera, va, digues alguna cosa allò que convenci.
2: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, si no. Però el pubillatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
0: I has de socialitzar, és molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, eh? Animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim. Com ho veus, això?
0: Per edat no puc
1: Ah,
0: repetir
1: val.
0: i m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc encara a l'institut, és com em vull entrar més els estudis i ja després per adult ja.
1: Doncs tenim temps,
0: Sí.
1: eh? Perquè també
0: Sí,
1: ens farà falta mantenir aquest relleu, no?, de cara al futur. Per tant, no ens la convidem.

0: De cara a pubilla, quan siguis més gran, puguis optar, no?
1: Sí.
0: No ho descartes.
1: No.
0: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
1: Repetir.
0: Tu vols repetir? Clar que sí.
1: Bueno, és xulo repetir perquè més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
0: Molt xulo, eh? Per tant, jo ve us veig convençuts a que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no? Que us heu emportat moltes coses, sí?
1: Bastantes, sí.
0: Bastantes. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes nou figures que formaran part d'aquest pubillatge covellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres, perquè hi
1: Sí,
0: haurà aquests
1: sí.
0: discursos, no?
1: Ja.
0: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no? Que és un àlbum amb totes les imatges, no? De les vostres estades, no? I és també un bon regal, no? Un record, no? A portar amb vosaltres. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem del tot.
1: Doncs l'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del pubillatge i al final és una activitat que estàs fent.
0: Vinga, i no, últim missatge.
2: Doncs que os animem a que proveu el viatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
0: Vinga, Andriu, va, tanques tu l'entrevista.
1: Bueno, pues os animo a que us apunteu al viatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'oficina de turisme, on els explicaran també en detall doncs, com funciona el formar part d'aquest pubillatge, que hi ha una prova, però que és molt senzilla, és bàsicament doncs, els candidats i candidates que es presentin doncs, se'ls hi farà unes preguntes molt senzilles i que això serà el mateix 29 d'agost, serà al matí, on es faran aquestes proves per part del jurat i que a la tarda ja tindrem aquesta proclamació dels nous membres d'aquest pubillatge de Cubelles que formaran part de la gran família 2026-2028. Moltes gràcies per la vostra participació i fins una altra. Que vagi molt bé. Adeu!
1: Adeu.
3: Adeu. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Doncs comencem ja amb la música d'avui, amb una sardana d'un dels compositors clàssics i populars d'Artur Roella de Montgrí, Vicenç Bou, amb una peça del 1911, Tossa, flor de mar, que serà interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal.

Per al programa d'avui hem triat sardanes d'un enregistrament de la Cobla Principal de la Bisbal amb la direcció de Josep Cassú, que porta el títol de Sardanes de Tossa, volum 1. És un recull de sardanes amb referència a aquesta vila de la Costa Brava. Esperem que us agradi la selecció que us oferim avui. I tot seguit, una sardana escrita l'any 1945 per un compositor de Sant Feliu de Guíxols, Rafael Figueres, el Pelegrí de Tossa.

ha estat la principal de la Bisbal amb la sardana El pelegrí de Tossa, de Rafael Figueres i Auladell. A continuació, una obligada de trompeta del 1949 que el seu autor, Josep Albertí, va dedicar al solista Josep Maimí, es racó de Tossa.

era la cobla principal de la Bisbal amb Es Racó de Tossa, de qui fou director de la cobla salvatana Josep Albertí. I continuem amb la mateixa cobla i un compositor sempre present a les programacions de plecs i ballades, Francesc Marrós, amb un títol de 1951, Tossa Bonica.

Era una de les més populars i boniques dedicatòries a aquesta localitat, Tossa Bonica, de Francesc Masros. A continuació tenim una sardana del 1963 del mestre Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, Mar de Tossa.

Era una dedicatòria d'un dels nostres grans músics i compositors, Ricard Viladesau, amb Mar de Tossa.

0: Com hem comentat al principi del programa, estem escoltant una selecció de sardanes d'un CD enregistrat per la Cobla, la principal de la Bisbal, amb sardanes de Tossa de Mar, una iniciativa de l'agrupació sardanista Tossenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.
1: És el primer volum de la col·lecció Sardanes de Tossa, enregistrat l'any 1987 sota la direcció de Josep Cassú, amb un recull de 12 sardanes dedicades a la vila, a l'aplec, festes o personatges. Un treball discogràfic que mostra l'arrelada trajectòria d'aquesta localitat quant a la cultura musical i popular catalana, a banda del seu atractiu com a destinació turística de la Costa Brava.

Seguim amb sardanes de Tossa, interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal, ara amb un títol del 1967, el primer del mestre Lluís Duran, amb Pep Vila.

Acabem d'escoltar En Pep Vila, una dedicatòria de Lluís Duran a un veterà sardanista tossenc. Tenim a continuació una sardana del 1968 de Ramon Rossell, reconegut intèrpret de tenora, la seva darrera obra, L'Hostal d'en Coris.

Acabem d'escoltar l'Hostal d'en Cori, és una dedicatòria a un establiment que apreciava força el compositor Ramon Rossell. Continuem ara amb el compositor tossenc Josep Collell i un títol de 1986, És blau de Tossa.

Era una sardana que Josep Cullell va dedicar a la seva vila, Esblau de Tossa, amb la principal de la Bisbal. I amb aquest compositor tancarem aquesta selecció del primer volum de sardanes dedicades a Tossa, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Ara amb una dedicatòria a la Penya Blaugrana del 1999, amb motiu del seu 25è aniversari. 25 primaveres.

0: Amics, oients i sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar. Esperem que hagi estat del vostre gust la selecció d'aquest cap de setmana i continuar comptant amb la vostra companyia. Agraïm, com sempre, la vostra atenció a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana. Bona setmana a tots i totes.
1: Fins al final de l'emissió escoltarem una sardana de 1971 del compositor cerverí Simó Giribet. D'aquí al mes d'agost es complien 40 anys de la seva mort. És Jovencells, que serà interpretada per la principal de la Bisbal i posarà el punt i final al programa d'avui. Us esperem la setmana vinent a Dansa Viva, el programa sardanista de Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Doncs comencem la selecció d'avui amb el compositor Gustav Mahler, nascut a la República Txeca i format a Àustria, a Viena. Un fragment de la sinfonia número 2 en C menor, anomenada Resurrecció, l'Andante Moderato, que interpreta l'Atlanta Symphony Orchestra dirigida per Joel Levy.

Hem escoltat un fragment de la Simfonia número 2, Resurrecció, de Gustav Mahler, compositor i director d'orquestra. I continuem amb Mozart i amb el piano com a protagonista, amb un fragment del concert per a piano número 24, a l'Allegretto, que interpreta el pianista Walter Gieseckin amb la Filharmonia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan.

Després d'aquest fragment del concert per a piano 24 en C menor de Mozart amb el pianista Walter Gieseking, anem a una part que ens acompanyarà també una gran veu, la de la soprano italiana Amarilli Nizza, amb unes peces, amb unes àries de Puccini de la seva òpera Turandot. És Signore ascolta, in questa regia, i tu che di gel sei cinta. Amb l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, dirigida per Gianluca Martinenghi. Doncs amb Puccini, la seva òpera Turandot, i amb la soprano Amarilli Nizza.

Hem escoltat una gran soprano, Marilinitza, amb aquestes àries de Puccini, de Turandot, i anem ara a un gran tenor, el nostre Josep Carreras. Serà d'una peça diferent, de la sarsuela El Caserío, una sarsuela ambientada a Euskadi, al País Basc, del compositor Jesús Guridi, amb lletra de Federico Romero i Guillermo Fernández. Doncs escoltarem una romança. L'orquestra és la English Chamber Orchestra, dirigida per Antoni Ros Marvà, i el tenor, com ja he dit, Josep Carreras.

ha estat la veu de Josep Carreras amb aquesta preciosa romança de la sarsuela El Caserío de Jesús Guridi. I continuarem amb sarsuela. Del Barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Barbieri escoltarem el preludi. I a continuació de La Revoltosa de Ruperto Chapí, la cançó hongaresa, també amb la veu de Josep Carreras i amb la English Chamber Orchestra dirigida per Antoni Ros Marbà.

Hem escoltat tres fragments de diferents de sarsueles, un gènere també molt interessant, i acabarem el programa amb el compositor finès Jan Sibelius i el seu poema simfònic Finlàndia, dedicat a la seva terra. L'interpreta la Filarmònica de Berlín amb la direcció de Herbert von Karajan.

Ha estat el poema simfònic Finlàndia, de Jean Sibelius. I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

Tots per un i un per tots. Amb aquesta famosa frase, l'autor del llibre d'avui va convertir l'amistat en una forma d'aventura. Perquè avui no parlarem únicament d'espases, duels o intrigues de palau, sinó d'una pregunta molt senzilla i molt poderosa. Fins on arribaríem per defensar els nostres? Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol obrirem les pàgines d'un dels grans llibres de tota la història, Els Tres Mosqueters, Los Tres Mosqueteros, Les Trois Mousquetaires, en aquest francès una miqueta regulero, de l'autor Alexandre Dumas. Una obra plena d'amor i traïció, on el títol parla de tres homes, però el cor de la història batega en quatre protagonistes. Ve d'aquí que una vegada hi havia un jove gascó anomenat D'Artagnan, que arriba a París amb una carta de recomanació i un desig enorme: convertir-se en mosqueter del rei. Però la capital no és el lloc fàcil i aviat pet la carta. Es fica en problemes i acaba provocant tres duels al mateix dia amb tres homes molt diferents: Athos, Porthos i Aramis. El que podria començar com una enemistat es transforma en una aliança quan els guàrdies del cardenal Richelieu apareixen per arrestar-los. D'Artagnan lluita al costat dels tres mosqueters i guanya una cosa més important que un càrrec: la seva confiança. A partir d'aquí, tots quatre es converteixen en una fraternitat. La trama creix amb una intriga al voltant de la reina Anna d'Àustria, el duc de Buckingham i unes joies de diamants que poden comprometre la corona. El cardenal mou fils des de l'ombra i apareix Milady de Winter, que actua com una arma secreta. D'Artagnan i els mosqueters hauran de travessar camins perillosos, esquivar emboscades i demostrar que l'amistat no és només una paraula bonica. En el món de Dumas, ser valent no significa no tenir por, sinó continuar endavant quan la paraula donada, l'honor o l'amor d'algú estan en joc. Els Tres Mosqueters, publicada el 1844, és una novel·la d'aventures basada en la força del grup. El lema "un per tots i tots per un" funciona perquè els protagonistes són diferents, però es complementen. Per exemple, D'Artagnan és jove, impulsiu i valent, mentre que Athos és seriós, misteriós i marcat pel passat. Després trobem a Porthos, que és força, humor i vitalitat, i Aramis, que és elegant, seductor i ple de contradiccions. Al davant hi trobem dos grans antagonistes. D'una banda, el cardenal Richelieu, que representa el poder polític i l'estratègia freda. I l'altra, Milady de Winter, que és el perill de la seducció, el secret i la venjança. A Entre Històries relacionem els llibres amb altres llenguatges, perquè una novel·la també pot dialogar amb una cançó, amb una pel·lícula o amb una imatge que tots portem dins. I si parlem dels Tres Mosqueters, la cançó triada és All for Love, interpretada per Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. La connexió és gairebé perfecta, ja que trobem tres veus diferents que s'uneixen per defensar una mateixa emoció, igual que els mosqueters no perden la seva identitat quan formen un grup. La cançó parla d'amor, però en Dumas l'amor sempre va lligat a l'amistat i l'honor entre els mosqueters, com passa amb Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. La força no neix de ser iguals, sinó d'unir veus diferents al voltant d'un mateix compromís. Tots per un. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com aquesta ha tingut moltes versions al cinema, la televisió o al teatre. Una de les més conegudes és la pel·lícula de 1993 que va fer de l'aventura de Dumas un relat espectacular per al gran públic i que va popularitzar la cançó All for Love, que acabem d'escoltar. També cal recordar D'Artagnan i los tres mosqueperros, una adaptació de dibuixos animats que va acostar aquesta història als infants dels anys 80, mantenint l'essència de l'obra original. Les adaptacions que trobem poden ser més clàssiques, còmiques o fosques, però les millors entenen que els quatre protagonistes representen formes diferents de coratge: la impulsivitat de D'Artagnan, la noblesa trista d'Athos, la vitalitat de Porthos i l'ambigüitat d'Aramis. Per això, la novel·la continua viva generació rere generació. Avui hem obert les pàgines dels Tres Mosqueters, una novel·la que sovint recordem pels duels, però que en realitat parla d'una cosa molt humana: la necessitat de trobar persones per les quals valgui la pena arriscar-se. D'Artagnan, Athos, Aramis i Porthos formen un grup perquè no són iguals. I aquesta diferència és precisament el que els fa memorables. Contra ells, Milady i Richelieu ens mostren que l'enemic pot aparèixer com a seducció o com a poder, com a ferida íntima o com a càlcul d'estat. Potser aquesta és la gran lliçó de Dumas: l'aventura és més gran quan no la vivim sols. Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi. Ens retrobarem aquí, al 107.5 de l'FM i també en directe a través del web de Ràdio Cubelles. A més, us recordo que podeu escoltar aquesta i les altres entregues a Spotify. Fins la propera, aquí a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles.

ja no hi serà. No ho pensis més, deixa que passi, que et sorprendrà. Si el cap et dona voltes i no saps on anar, davant d'avui infinits camins que un dia hauràs d'explorar. Inspira, expira, al davant tens tanta vida. Respecta, t'estima, ets la cosa més bonica. I si torna a la baixada, si alguna cosa falla, tria, equivoca't i torna a començar.

10 out of 10.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, gent avesada que esteu atents, una setmana més a les dues hores de músiques flipants que us oferim des de més enllà en la primera de les nostres quatre edicions estiuenques que faran de pont amb l'inici de la 24a temporada del programa. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon, gent entusiasmada per les músiques tradicionals i les seves infinites derivades, fusions i evolucions. Avui tindrem una mica de tot, un popurrí d'àlbums que durant la passada temporada no ens ha donat temps a mostrar-vos. Començarem en un país que no havíem visitat mai abans, Oman. Tot seguit de la mà del mateix productor californià farem una petita incursió al territori d'una ètnia del nord de Namíbia. A continuació farem una excursió per les músiques de Malawi amb un disc de compilació amb artistes diversos del país africà. Passarem després per Nigèria per gaudir amb el nou treball d'un dels grans de l'estil musical Ekobe. Tot seguit entrarem en el fenomenal univers sonor de la discogràfica Antonovka Records amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia, i dirigida pel rus Anton Apostol. Des de Rússia, un cor infantil de la ciutat de Yekaterinburg. Des d'Estònia, un cor polifònic femení. Des de Bòsnia i Herzegovina, música de pobladors serbis. I des de Sèrbia, el so singular d'unes carbasses transformades en instruments de vent. Arrenquem amb una obra realment increïble, un disc compilatori editat pel productor californià Ian Brennan, de qui ja hem mostrat moltes propostes al·lucinants de músiques d'arreu del planeta, quasi sempre atàviques, i que habiten ben lluny dels circuits comercials. Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, ens va impactar des del primer compàs a Oman, el país de la península aràbiga. El comerç d'esclaus africans va deixar empremtes culturals al·lucinants que s'han mantingut vives durant segles. Els músics d'Almudena, traduïble com a cançons de mariner, encara canten majoritàriament en suahili, però el que encara és més colpidor és que l'instrument melòdic que utilitzen és la gaita. Us deixem amb un parell de peces interpretades per artistes omanitats.

Si us plau, Déu, ajuda'ns a aixecar aquesta vela i et mous com les fulles, inclinant-te com un arbre al vent. Aquests eren els títols de les dues perles del disc de compilació amb diversos artistes anomenat Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, una obra promoguda pel californià Ian Brennan, un etnomusicòleg comparable al seu llegendari compatriota, el gran Alan Lomax. Com dèiem abans, la música d'Almudena, les cançons de Mariner, es va incrustar segles enrere en la cultura pròpia i estrictament aràbiga del sultanat d'Oman, tot afegint ritmes i llengües que portaven amb ells els esclaus que desembarcaven en els ports humanites per a la seva distribució en la resta de països de la península aràbiga. Com dèiem abans, en aquest disc la llengua majoritària és el swahili, procedent de Tanzània, l'illa de Zanzíbar i altres territoris pròxims. Percussions, aquestes sí, amb molts aires aràbics, i les gaites. Qui en sap una mica de sacs de gemecs identifica les gaites d'Oman amb les escoceses, i no els falta raó, tot i que és important destacar que els registres arqueològics demostren l'existència d'un instrument afí a les gaites actuals en la península aràbiga datat ni més ni menys que de 2.000 anys enrere. Vaja, que això de la fusió no és cap invent contemporani. Ho comprovarem amb una sensacional peça més del disc com amb Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living. El vaixell de Zanzíbar s'ha estavellat i no és bo per a la gent.

Abans de passar a un altre tema, farem un petit tast d'una altra d'aquestes increïbles edicions discogràfiques que l'agosarat productor californià Ian Brennan ens ha fet arribar fa ben poquet, en aquesta ocasió de manera directa, el que ens ha permès incloure entre les nostres amistats en el planeta musical aquest gran etnomusicòleg. En la frontera entre el nord de Namíbia i el sud d'Angola hi habiten els Himba, una ètnia formada per uns 50.000 membres, singular i reconeixible, entre d'altres coses, pels cabells de les dones, una mena de rastes fetes amb una argila vermella. L'any 2004, un servidor va tenir la sort d'estar un parell de dies en territori Himba, però en aquella ocasió no vaig tenir l'oportunitat d'escoltar la seva música tribal, realment profunda i atàvica. Gràcies a Brennan i a la seva edició Himba Hymn Ghost of Namibia's Skeleton Coast, un flipant treball de camp del que rescatem tres peces que sonaran de manera consecutiva. La breu, Beniu, els vostres avantpassats per haver nascut, Amics que han mort i una altra de molt breu, també, Allà sóc jo.

Anem amb la tercera proposta musical d'aquesta primera edició estiuenca de l'any 2026, un àlbum de compilació amb 14 peces de sengles músics de Malawi, un país africà que ja hem visitat en diverses ocasions gràcies a les edicions discogràfiques dels que són potser els més internacionals dels seus artistes, Gaspar Nali, Madalit Soban i Keturah. En l'àlbum Sounds of Malawi, volum 1, promogut per l'organització Jacaranda Foundation, no hi són els dos primers, no els cal, ja que l'objectiu de l'obra és rescatar i promoure altres músiques que no han tingut tanta sort o els mitjans necessaris per difondre adequadament a nivell nacional i internacional les seves creacions. Escoltarem sense pausa a Ibu Snowden amb el tema Talabeni, a Kasmambwe Brothers amb Mintima Wanga, a Ben Mankamba amb la cançó Anajere, a Vanessa amb la peça Chikondi i finalment a Gides Chalamanda amb Lini O. Vinga, a gaudir del viatge sonor per Malawi.

Continuarem en el continent africà, ara des de Nigèria, un dels països més prolífics i innovadors en el territori musical. Amb el disc Nechuku ens retrobem després de 3 anys amb les creacions d'Azuka Moueta and His Anioma Brothers Band of Africa, formació de la ciutat d'Asaba, en la regió del delta del riu Níger. Amb aquest nou treball discogràfic, Azuka Anthony Moueta es consolida com el més important representant del gènere Ekobe, cosí germà de Ligbo High Life, que incorpora determinades singularitats instrumentals pròpies del delta, però que en essència manté les cadències rítmiques de Ligbo, un estil nigerià molt més conegut arreu del planeta. Moueta va donar els seus primers passos artístics quan encara era un nen i formava part d'un conjunt infantil i des d'aleshores no ha deixat mai de dedicar-se en cos i ànima a la creació i a la interpretació musical, i fent-ho, a més, amb un estil propi i engrescador. Escoltarem 3 peces estupendes sense interrupcions del disc Kenechuku dels nigerians Azuka Moueta and His Anioma Brothers Band of Africa, Kenechuku, Izu Nwaneka i Andy Dima.

Farem ara un canvi radical de registre amb algunes propostes que teníem des de fa mesos en la nostra discoteca, totes elles editades pel segell moldau Antonovka Records, discogràfica independent dirigida pel musicòleg rus Anton Apostol, especialista en l'enregistrament musical de grups estrictament tradicionals de contrades russes i d'altres països que en el seu moment van formar part o van estar en l'òrbita soviètica. Primer escoltarem algunes peces del disc I Love the Gammon Player, Russian Songs from the Urals, Siberia and the North, obra interpretada pel conjunt folklòric infantil Esbonsti Uralmash, que es va fundar al gimnàs d'art etud del barri d'Uralmash de la ciutat de Yekaterinburg. El cor està dirigit per Igor Seretkin i Valentina Parkula i explora les tradicions musicals de la població russa dels Urals i de Sibèria. N'escoltarem quatre peces fenomenals sense pausa: Razmetem Luzok, Permskaya Ulosnaya, Neletai Moi Solovey i Iz Boru Boru.

Anem tot seguit amb una altra recent edició discogràfica del segell Antonovka Records, amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia. Anirem ara a Estònia amb el disc Mix Kosiet Narova, Estonian Historian and Botic Songs, una obra del cor polifònic femení Subriatki Ensemble, un conjunt folclòric de la ciutat estoniana de Narva, ubicada a la frontera amb l'Oblast de Sant Petersburg, a Rússia, i una ciutat on predomina la població d'origen rus. El grup Subriatki Ensemble interpreta cançons dels pobles que històricament habiten aquesta regió, estonians, historians, bots i russos. L'àlbum inclou material dels tres primers d'aquests pobles, els finougrians locals. Escoltarem sense interrupcions quatre cançons del cor estonià: Mix Kosiet Narova, Naine Narvas, Oi Maris Sisa Rubeni i Vilma Sajab Kap Svedra.

seguiment aquesta primera edició estiuenca de 2026 amb una tercera proposta d'Antonovka Records, especialistes en la recuperació de sons estrictament tradicionals, sovint atàvics, de contrades russes i d'altres països que van estar en el seu dia rere el teló d'acer. Anem cap a Bòsnia i Herzegovina amb l'àlbum Voljeniku Osrensko Siselo, Serbian Music from Bosnia and Herzegovina, del duet format per Smilja Duricic i Zorka Malinovic. Treball amb sons procedents d'Ofren, serralada i regió del nord-est de Bòsnia. Voljenik és un poble serbi a Ofren, prop de la ciutat de Doboj. Smilja Duricic i Zorka Malinovic, també conegudes com Vesele Voljan Kanche, són les guardianes de la música tradicional de la regió. L'àlbum inclou cançons acompanyades de l'instrument de corda sargilla i peces a capella, així com melodies interpretades als instruments de vent frula i tuonitze. N'escoltarem 5 peces en total, ja que són força curtes. Soiko Dievojko, Ljuba Damanjova, Espustila se gusta tema, Zelenora pa se presavio i Kovansko Kolo.

Ja toca anar tancant el xiringuito per avui i per fer-ho gaudirem fins a concloure les dues hores de programa amb algunes peces més d'una edició discogràfica del segell moldau Antonovka Records. Made in Rilljak, Serbian Music from Sumadilla, és un disc del quartet folklòric KUD Uciteli Momir. Sumadilla és una regió històrica del centre de Sèrbia. El poble de Rilljak és un dels últims llocs on, en el moment de la gravació, encara era viva la tradició de tocar uns singularíssims instruments de vents anomenat leica o palika, segons la zona. La leica està feta amb una carbassa. La singularitat i l'arcaisme de l'instrument rau en la seva solidesa. Es selecciona una carbassa de la forma i la mida necessàries, es fan forats a l'extrem llarg, s'insereix una canya a l'extrem estret i es talla una part de l'extrem ample per formar una campana. Les leicas sovint es toquen en conjunts, un instrument melòdic principal i diversos rítmics, cadascun dels quals produeix una sola nota. També s'inclou un tambor, fet també d'una carbassa d'una forma adequada. Flipem una estona en moda tèbica amb el grup serbi KUD Uciteli Momir, amb les peces Maramika od Bela Fulara, Estato Bruginiz Topole Rabno, Sàbila Sevita Loza Vinova, Rilljako Kolo i, si queda temps, alguna més. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musica de messenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubella.
1: Benvinguts

0: A Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies un dia més per seguir a la sintonia del Rock and Classics, atents per escoltar els millors èxits de la dècada dels 80. I avui escoltarem alguns dels èxits del
2: 1980.
1: Com aquest que ja sona i que és un homenatge a la ràdio. Un tema dels Ramones, una banda punk que va treure un disc molt interessant amb la producció de Phil Spector. Va ser un gran èxit. Do you remember Rock and Roll Radio? De Ramones, per començar aquest nou Rock and Classics.

0: Una cantant negra que va tenir molt èxit a finals dels 70, principis dels 80. Aquest va ser un dels seus èxits, If You Could Read My Mind, un tema que es va versionar després en múltiples ocasions, però aquesta és la seva versió que presentava l'any 1980.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

0: Robert Palmer va ser un artista britànic que va mesclar molts estils de música, però que es basava en el pop per demostrar la seva bona veu. Va néixer l'any 49, va morir d'un infart l'any 2003 i l'any 1980 ens portava aquest senzill anomenat Some Guys Have All The Luck. Alguns xicots tenen tota la sort. Seguim amb més èxits del 80, ara amb els clàssics Eagles, que després de triomfar a mitjans dels 70 a Model California, seguien traient bons temes com aquest I Can Tell You Why.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Som un

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà Paul Charada. Després escoltarem produccions d'un DJ holandès que porta molts anys visquent al Canadà. Estem parlant de Ben Libran, que va ser el que va començar la temporada 15 de Hot Dance 80. I després, la història, els premis Billboard dels anys 80. El 16 de febrer exactament va ser la cançó dels Captain on the Nile, Do That to Me One More Time. Tot això i molt més en la nova edició de Hot Dance 80, que comença ja. Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà un artista que s'anomena Lamont Atkins. Conegut artísticament com a Paul Charada, ens arribava als anys 80 amb èxits com el que anem a escoltar tot seguit, The Boxers.

sota l'àlies de Paul Charada, Lamont Atkins va treure els singles Boxers que hem escoltat al començament, el Dancing on the Night o el Florida.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance en el que us parlem de tota la història del món de les cabines. La música que es punxava a la teva FM, a la teva discoteca, si ja tens entre 50 i 60 anys. I si ets més jove, doncs començaràs a escoltar per què es fan coses com aquesta al món de les discoteques. La nit de Halloween de 1938 va donar vida al programa de ràdio que es va convertir en la millor llegenda de la història dels mitjans de comunicació. Però, sens dubte, què va passar aquell dia? Un dels fenòmens que ha marcat la història dels mitjans de comunicació fou el moment en què es va col·locar rumb a ostentar definitivament la gran responsabilitat de l'etiqueta que l'envoltava, el quart poder de la societat. I és que un locutor va dir que s'acabava el món i realment la gent va començar a córrer. Una innocent narració de poc més d'una hora de duració va posar de cop i volta el món sencer potes en l'aire. Un fenomen extraordinari que avui seria difícil d'imaginar, però que en aquell moment va provocar el pànic entre milers de persones que varen sortir corrents. La nit de Halloween, a la novel·la de Herb George Wells, La guerra dels mons de 1898, la narració de l'actor i futur director de cinema Orson Welles va desdibuixar la línia fina que a vegades es troba entre els mitjans, entre la realitat i la ficció. I hem començat aquesta edició de Hot Dance 80 amb la que va ser la banda sonora d'aquesta història de Halloween del 1938. I avui el protagonista és el DJ holandès afincat al Canadà ja fa molts anys, Ben Libran, un DJ que va néixer el 27 de setembre de 1960. Avui ens portarà el seu remix.

la música de Phil Collins, el que era el bateria de Genesis, que quan va plegar el Peter Gabriel van buscar un cantant, no el trobaven, van fer proves a moltíssimes persones i al final va ser ell ser el cantant de Genesis. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva FM preferida. Avui, amb un especial dedicat al remix del DJ holandès Ben Librand.

Anem a escoltar una cançó de James Dutrain, que s'anomena Kenny, i que també ha passat la batedora del Ben Librand.

Avui estem escoltant les produccions de Benny Brandt. La música de James Dutrain. Anem ara a escoltar el Hot Chocolate i el Sexy Thing. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 i que si vols demanar quelcom relacionat amb la música dance dels 80, envia una nota de veu al 626 440 111.

la bona música dance dels 70s, 80s i 90s a Hot Dance 80. Ara anem a escoltar una cançó que s'anomena Discotheque, que és de Tony Scott. Ens portarà al meridià del programa en el que escoltarem el número 1 de la Billboard de 1980.

0: Aquesta cançó s'anomena Do That To Me One More Time.
1: Do me one more time.
0: És una cançó del grup nord-americà Captain Tennall, escrita per Tony Tennall i gravada l'octubre de 1979. Va ser la segona cançó que va arribar al número 1 a la llista de vendes Billboard. Després que el grup perdés popularitat a mitjans de la dècada dels 70, van signar amb la companyia discogràfica Casablanca sota la guia de Neil Bogart. Aquesta cançó va suposar la tornada a la popularitat pel duet, però va ser l'única, per la qual cosa el seu contracte amb Casablanca Records no va ser renovat. Tony va tocar la cançó per a Bogart a casa seva, Pacific Palisades, Califòrnia, en un piano elèctric, i va quedar entusiasmat. Aquesta és la història d'aquesta cançó, que va ser el número 1 el 16 de febrer de 1980.

I després del número 1 a la Billboard, el 1980, Step by Step, Native Love, la cançó de T-Pain.

Avui, a Hot Dance 80, estem fent un especial del DJ holandès Ben Librand, un DJ que fa remix, que fa el gran mix amb més de 100 temes de cada any, que també ha fet ràdio. En definitiva, un home que la música dance és la seva vida des de fa molts anys. Estem escoltant ara Tout Devenu, un tema de Ben Librand.

tal com han dit, va fer sessions a la ràdio, més exactament a Ràdio Verònica. El seu show era In The Mix. Va ser el primer transmet a barreja sense interrupcions al Dutch National Radio el 1983. Els seus primers oients van ser Armin van Buuren i Tiesto. Us sonen? Això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. You ready to kick some ass?

una cançó de Dumple DJ anomenada Sucker DJ. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

Now you know I'm the talk of the town. Shut your mouth off, boy. Estàs sintonitzant Hot Dance 80. I els darrers minuts d'aquesta edició d'avui no podien acabar d'una altra manera que amb el gran mix del Ben Libren de l'any 1983. DJ.

0: Glenn Boyne's Talk, una cançó d'indie que potser és la primera vegada que l'escoltes perquè coneixes el DJ Summit My Life.
1: Don't you talk about me, boy.

Molto.

I seguim amb aquesta sessió que us oferim els dissabtes a les 8 de la nit i els diumenges a les 10 de la nit. Seguim!

I amb aquesta cançó tanquem el programa d'avui. Jo sóc Tisha i Romo i ens veiem al programa següent. Adeu!

Ràdio Cubelles. RadioCubelles.com. Ràdio Cubelles 107.5 de la freqüència modulada.

borrar de golpe tantas cosas.

do you keep the music playing? How do you make it last?

Seguimos con Billie Holiday, Stormy Water, La Tormenta.

0: Estás en Radio Cubo Pelles.
1: Y tú los tiros. Amores a sola.